0: Comienza esa denominada segunda marcha por la dignidad, dicen los convocantes, para mostrar su solidaridad con los ceutíes y en contra de la gestión que está haciendo allí el gobierno de España.
1: En el exterior, nuevo rechazo de Washington a una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Hormuz. Según medios estadounidenses, Donald Trump tendría la intención de volver a atacar la República Islámica tras las elecciones de medio mandato. Javier Jiménez.
2: Sí, nuevo cruce de acusaciones en el marco de la Asamblea General de la ONU. El responsable de exteriores, persa Abbas Araghchi, había anunciado un plan para reabrir Hormuz en 7 días.
3: Irán ha conveyed to the United States through Qatar.
2: Según el Wall Street Journal, Donald Trump ha rechazado esta oferta que incluía un alto al fuego, esto con la intención de volver a disparar contra Irán próximamente. En la misma jornada, la República Islámica ha abierto las puertas a la ONU para una inspección de su uranio enriquecido, afirmando que la construcción de armas nucleares entra en conflicto con las leyes islámicas.
1: Y ha vuelto a ocurrir. Modelos de OpenAI han accedido de forma autónoma a portales web oficiales, esta vez de Estados Unidos.
2: Entre ellos se incluyen la Oficina del Censo y la Comisión de Bolsa y Valores. Según la información trasladada por Bloomberg News, los sistemas de IA con capacidad autónoma habrían interactuado con al menos 3 portales web oficiales. Desde la compañía han afirmado que se están llevando a cabo revisiones exhaustivas de la actividad que, dicen, no se ajusta a lo previsto.
1: Muchas gracias, Javier. Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
4: Radio Nacional de España.
1: Les dejamos con la información más cercana.
5: Radio Sync Tot Noticias. Illes Balears. Radio Nacional de España.
6: Bon dia, són les 9 i 5 minuts d'aquest dissabte 26 d'octubre. Feim en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes. Júlia Blasco és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Abans volem conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears continuem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Durant aquest matí alguns núvols baixos amb boires a Mallorca, Eivissa i Formentera. Avui temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Palma, 29 a Eivissa i 28 graus a Maó i a Formentera. A la illa de Menorca bufa vent moderat de tramuntana perdent intensitat durant la tarda. A la resta, vent fluix amb brises. És una informació d'AEMET.
6: Avui és dissabte 26 de setembre i ara mateix tenim 21 graus a Palma, 24 a Eivissa i 25 a Maó. Continua l'arribada de pasteres de les Illes Balears. Delegació de Govern n'ha notificat 6 durant la jornada d'ahir. 3 a Mallorca, 2 a Formentera i 2 a Cabrera, amb un total de 118 persones a bord. La darrera va ser rescatada ahir a una milla al sud-est de Cabrera a les 11 del vespre. Amb aquestes darreres arribades, en el que duim de setmana han estat 541 persones a bord de 32 pasteres, 20 a Formentera. I el total de l'any ja supera els 6.300 migrants arribats per via marítima a l'arxipèlag des d'Algèria. Precisament, a Formentera, el PP ha criticat que el govern central no tingui una política migratòria contundent, cosa que, diuen, afavoreix l'efecte crida a les màfies. Per això han demanat la compareixença d'Aina Calvo, secretària d'Estat de Seguretat, a la Comissió Mixta d'Insularitat per demanar quines accions estan duent a terme. L'activitat a la resposta, diuen els populars, afavoreix l'efecte crida i no penalitza les màfies que fan negoci, asseguren, a costa dels consells insulars, que són qui s'encarreguen dels migrants. Miguel Jerez és senador autonòmic del PP.
8: Y eso que facilita que las mafias se organicen, se estructuren perfectamente bien y hagan negocio a costa del consell insular de Formentera.
6: Això quan, per cert, a Eivissa la Policia Nacional ha detengut el patró d'una embarcació pesquera utilitzada de manera clandestina per a la introducció il·legal de migrants a les costes de Formentera. El detengut és un home d'origen algerià a què se li imputa un presumpte delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i l'afavoriment de la immigració il·legal. Els nous habitatges que se facin en sòl rústic hauran de mantenir l'activitat agrària i les agroestades tindran un màxim de 6 places. Són les principals novetats del projecte de la llei agrària que ha aprovat el Consell de Govern. Els pagesos diuen que s'ha fet una passa endavant. El text de la llei estableix que les noves cases podran tenir un màxim de 100 metres quadrats en dues quarterades. En aquest cas, aquests habitatges estaran obligats a mantenir l'activitat agrícola durant un termini de 15 anys. La presidenta del govern és Marga Proens.
9: La nova edificació quedarà ara condicionada en el manteniment de l'activitat agrària, mitjançant diferents vies. La mesura, com de, serà d'aplicació en els nous habitatges unifamiliars aïllats de més de 100 metres quadrats construïts en finques de més de 14.000 metres quadrats.
6: Unió de Pagesos no parla de satisfacció, sinó d'haver fet una passa endavant. Destaca la simplificació de la relació entre la pagesia i l'administració. El seu president és Joan Gaià.
10: Hi ha ajuntaments que veuen una pala i mig de fora i els fa clots per sembrar un ametler i envien un saludador d'urbanisme. Jo crec que no hi ha cap que pot que entengui que fer clots de fora i per sembrar ametlers sigui obra. Hagi de demanar un permís d'obres, m'entens? No és on la jove en banyo. I la llei ha de dir un esforç en això, és a dir, a fer aclariment d'aquestes característiques.
6: El projecte també reforça i incentiva l'activitat complementària, a més manté la figura de les agroestades de l'anterior llei amb un màxim de 6 places que han de computar com a turístiques. Des de que entrà en vigor l'any 2019, Unió de Pagesos assegura que no se n'ha creada ni una. El govern diu que s'ha fet d'acord amb el sector aquesta llei i espera tenir un ampli suport parlamentari perquè la llei agrària sigui una realitat a final d'aquest període de sessió. La normativa també fa incidència en l'ús de l'aigua. En aquest cas, els pagesos tindran prioritat en l'ús d'aquest recurs en l'ús en sòl rústic. La dificultat d'accés a l'habitatge és un dels principals factors que perpetua la violència masclista. És una de les principals conclusions de la memòria anual del Servei Municipal d'Acollida de l'Ajuntament de Palma, un servei que va créixer l'any passat un 5%. Foren un total de 329 dones i infants acollits. El perfil majoritari és el d'una dona entre 18 i 44 anys, espanyola o llatinoamericana, sense feina o amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. En tots aquests casos no disposen de xarxa de suport. La majoria convivia amb el seu agressor i en un 72% dels casos varen ser acollides amb caràcter d'urgència. Ho explica Toni Colom, tècnic d'Igualtat de l'Ajuntament.
11: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
6: 8 de cada 10 dones que han estat acollides patien violència psicològica i un 64% física. Però no només elles, també els seus fills. En el cas dels nins, el 82% han patit violència psicològica i un 46% física. La majoria dels nins han estat presents durant les agressions cap a les seves mares. De mitjana, les dones passen 5 mesos al servei d'acollida, un poc més en el cas que tinguin infants. I un centenar de treballadors de l'1-2 podran millorar les seves habilitats de detecció i de reforç de la seguretat de les víctimes de violència masclista davant les telefonades d'emergència. L'IBEDONA ha començat a impartir formacions sobre violències masclistes als professionals del Centre de Coordinació d'Emergències. Es tracta d'un curs que dotarà el personal de coneixements, habilitats i actituds que permetin una intervenció adequada en casos de violències masclistes. Ho explica la directora de l'IBEDONA, Cati Salom.
12: Totes aquestes habilitats, no, que han de tenir a l'hora de donar resposta i atendre a les dones víctimes, com ets, escolta activa i aquesta empatia, no, saber posar-se i conèixer tots aquests cicles de violència en els quals, quan una dona mos crida, pues, se poden trobar, no?
6: I moment ara de repassar l'actualitat esportiva. El Palmer s'endú el derbi contra el Fibui en el darrer segon gràcies a una cistella de Mingo. El primer partit de la Lliga, la primera FEB per als equips de Palma, va acabar 95-94. El Palmer suma els seus primers punts a la temporada i, tot i la derrota, l'entrenador del Fibui, Àlex Formento, deia sentir-se satisfet amb el rendiment del seu equip.
13: Y estoy muy orgulloso de ellos. Creo que este es el camino sobre el que queremos construir el Fibui de esta temporada y que hemos puesto más que una primera piedra. Creo que hemos enseñado el tipo de equipo que queremos ser y cómo queremos competir todos los partidos.
6: En futbol, l'Eudivisa va perdre Can Misses davant del Saragossa per 0-2, tercera derrota del curs per als pitiusos en els 5 partits que duen de Lliga. L'entrenador és Raúl Llona.
14: Que esto es de cada día, no es lo que tú pienses que puedes llegar a ser o lo que hayas podido hacer, sino les cuenta lo que estemos haciendo hasta el momento y está claro que estamos en déficit porque no hemos sacado los partidos y no estamos contentos con los puntos que llevamos porque no estamos haciendo las cosas bien.
6: En futbol sala, victòria contundent per 2-7 contra el Magna Xota del Palma Futsal. Els de Vadillo han guanyat els 3 partits que han disputat de la Lliga. I pendents avui del ciclisme del Mundial, la mallorquina Mavi García vol repetir la fita i pujar-se novament al podi en una prova en ruta després de fer bronze l'any passat. Correrà a les 8 del vespre, hora espanyola, i demà serà el torn d'Enric Mas, que arriba després de guanyar la Vuelta. I ens acomiadam amb el tribut al Rei León, que serà avui a la Xin de l'Hora Baixa al Truit Teatre de Palma. Amb aquesta proposta per avui a l'Hora Baixa, ho deixam aquí. Les notícies de les Illes tornen a partir de la 1:30.
15: Actualidad cultural en Radio 5.
16: Dieciséis años de relación dan para mucho, incluso para empezar varias veces. La superbanda Patria Corizonas pone todas las cartas sobre la mesa en Órdago, su último LP. Dos de sus miembros, Javier Bielba y David Krahe, pasaron por el ojo crítico y contaron la historia de un matrimonio unido por el rock.
17: Los alemanes dicen que todo tiene un principio, excepto las salchichas, que tienen dos. Corizonas también tiene dos principios, porque uno está ahí en la génesis de la unión de Arizona Baby y Los Coronas, y tiempo después, porque tardamos un tiempo realmente en llamarnos Corizonas, y de hecho entre medias grabamos varias cosas.
18: Dos bandas y un destino.
17: Dos bandas y un destino, Los Coronas y Arizona Baby en el primer EP.
16: Ya se sabe que en los inicios muchos noviazgos se fraguan desde la admiración, y en el caso de Bielba, a finales de los 90, también con una dosis de atrevimiento.
19: Me colé en el camerino de Sex Museum a saludar, pues como cualquier otro fan. Y de paso, pues bueno, darles una cinta en cassette de mi primer grupo así un poco en serio que tuve, y se lo pasé a Fernando Pardo de Sex Museum, compañero de David en Coronas y compañero nuestro en Corizonas durante muchos años, hasta hace un par de discos.
16: Llegaba la hora de mirarse a uno mismo, las canas, las arrugas, madurar sin renunciar a las raíces. El tiempo pasa, también para el rock and roll, del que muchos, en un ejercicio de yo ya lo dijismo, llevan décadas anunciando su muerte. Malas noticias.
19: Ya en el 59,
17: por favor,
19: decían que había muerto el rock
17: and roll. Al final se demuestra que, bueno, pues que es la llama que nunca se extingue, ¿no? Que sí, que bueno, que puede bajar de intensidad, pero que rápidamente siempre viene alguien con la rabia necesaria, que eso sí que es fundamental para que eso vuelva a coger energía.
19: Yo de hecho noto que ahora vuelve mucho la música de guitarras, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Veo que también cada vez más gente joven decide formar bandas, juntarse con gente de manera presencial y tocar, aporrear baterías y rasguear guitarras y bajos y también, claro, ¿por qué no aprovechar todos los avances tecnológicos que tengan a su alcance, como se ha hecho siempre?
17: De hecho, cuanta más música enlatada y sintética escuchemos, yo creo que más aparecerá paulatinamente la necesidad de volver a escuchar mucha música
7: orgánicos
17: y caóticos, sí, que claro, al final sí. Es lo que caracterizan un género como el rock and roll.
19: Ya sea volver al puchero de la abuela o a un restaurante con menú casero, lo necesitas porque no puedes estar comiendo siempre precocinado.
16: Y a este plato madrileño también han sabido darle un toque tradicional. Pasado de versionar a clásicos como Pink Floyd a este Tú me dejaste de querer de C. Tangana, que suena con C, de Corizonas.
19: Pone carambola del destino.
17: Sí, es verdad, una casualidad. Esto fue una propuesta de un programa de televisión.
2: Hostia.
17: De cuyo nombre no me acuerdo porque no duró mucho.
19: No duró mucho, pero bueno. El sonido caño roto, la rumba, ese rock guatequero de los 60 que tanto nos ha influido, ¿no? Desde Brincos o Pequeñiques hasta Los Chichos, sí, o Las Grecas, claro, todo eso está ahí.
17: Esto es una cadencia andaluza, claro, al final, y la canción es un temazo, quiero decir, la original es una canción ya con una letra lo buenísimo, suficientemente potente. Musicalmente, ya te digo,
19: entronca con lo popular y es totalmente moderno también a la vez.
16: Aunque quedó fuera algún detalle.
18: Estás apretando mucho, mami, déjalo.
2: Era un límite infranqueable, rockero. No puedo decir mami.
19: ¿Por qué no decir mami? Claro que sí, pero es que no me cabía. Era como demasiada letra en tan poco tiempo.
17: Está bien sorprender a veces. Cambiarles el paso ahí a los fundamentalistas.
16: Que también ordenado o con las cosas más claras, al menos cuando se trate de presentar un álbum, porque los Corizonas esperaron para tocar sus 10 nuevos temas ante el público hasta la víspera del lanzamiento de su órdago.
17: Esto de tocar justo para presentarlo, para poner un poco a ver a prueba cómo funcionan las canciones, el día antes de que salga el disco es un poco extraño. Pero nos ha servido para eso, para comprobar
19: cómo lo hacen los guiris y nos parece cojonudo.
17: Pues seguro.
16: Ahora intercalan los instrumentos con las agendas. Toca cuadrar fechas para sumarlas al primer show confirmado. Apunten, 27 de noviembre, Corizonas en Sevilla. Después, más kilómetros. El final del camino queda muy lejos. Alberto Verdugo, Radio 5, Todo Noticias.